0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
2: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
3: Bestun ya está en la Safor. Descúbrelo en Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Tecnología, diseño y potencia desde 23.990 euros, con 5 años de garantía. Visítanos en Avenida Alicante 124, Belreguard.
4: Nueva promoción de Obra Nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.

Segons passen de les 12 i 20 dimarts, de 9 de maig. Què tal estan? Avui tenim un programa més que complet, solen fer-ho, no? Però programació completa. Avui la cosa, en part, va de paelles i de festa, però que molta festa. Ahir ja ho vàrem avisar. Segons està previst, el condiment ja estarà repartit o estarà repartint-se entre totes les colles de festers i festeres que faran la seua paella en ple carrer a motiu de les festes patronals de Piles. I anirem en directe fins a la localitat per veure com està l'ambient, perquè allí ja es troba la nostra companya Sandra Albert i volem, en el moment que mos demane pas, connectarem en directe amb ella per veure com va la cosa. Tal també com estava previst en el protocol, a nit ja es donaven a conèixer dos noms propis de l'exercici Fallet de Gandia del 2027.

0: Faller de les Falles, el himne de les Falles de Gandia. Dos nos propis i ja es troben amb nosaltres i és un luxe per a tot l'equip de Ràdio Gandia ser comptar amb la presència de les falleres majors de Gandia per a aquest exercici ja de que acaba de començar, com aquell que diu, del 2027. Fallera major de Gandia, Lídia Marín Marzal. Bona vesprada, Lídia.
1: Bona vesprada.
0: Fallera major infantil de Gandia des de 2027, Valentina Jordà. També amb nosaltres, Micó. Valentina, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: ¿Esteu contentes? Arriba una... Ai, efectivament. ¿Esteu contentes?
1: Sí, sí, molt. Sí.
0: Molt contentes. Ara farem un poquet de trajectòria per la vostra evolució en el món de les falles. No, ja sabeu que des del minut, des del segon 1, no, esteu molt ben acompanyades per això en representació de la Federació de Falles de Gandia. Josep Valls, molt bona vesprada.
3: I de nou així.
0: De nou així, anem de despedida a benvinguda. La veritat és que, Josep, este matí ha tingut lloc la recepció per part d'alcaldia a nit, segons estava previst, es donaven a conèixer sobre les 8 i mitja, era més o menys?
3: Sí, aproximadament 8 i mitja, sí.
0: Es donaven a conèixer, i este matí recepció. Bueno, com estàs veient, Josep, en representació de la federació a les noves falleres, les màximes representants de la festa fallera, com estàs veient-les en estos primers minuts?
3: A veure, la federació jo crec que cada any ens superem en les falleres majors i cada any són... persones molt més vinculades en les falles, que estan molt integrades en cada una de les seves comissions, i jo crec que no podria ser menys l'any 27, doncs, continuem en aquesta línia.
0: Anar a més en aquesta línia. Lídia, fallera major de Gandia 2027, tu pertanyes a la comissió de la falla Sagrada Família Corea. M'han dit que des de que vaig nàixer,
1: sí,
0: el bé de família, conta.
1: Sí, pues, a veure, primer els meus abuelos formaven part de, pues, de la comissió, després ma tia Conso va ser reina de la falla, ma mare també va ostentar diversos càrrecs, i la veritat que des de ben menudeta, pues, he viscut allà en la falla,
0: sí,
1: ostentant, pues, diversos càrrecs i xint a tot, festivals, cavalcades, pues, lo que és una família fallera, i res, bueno, pues, hasta ara, la veritat que estic ahí sempre molt vinculada.
0: Bueno, tu portes per les venes. Ta tia ja va ser reina de la falla en 1977, ta mare va ser reina juvenívola en esa mateixa comissió, i bueno, m'han dit que eres una jove molt creativa i que la teua comissió, això saben aprofitar o no?
1: Sí.
0: Perquè participes en tot, sí, el que tinga que ser art.
1: Sí, tot m'agrada molt, saps? Jo soc molt, tinc una ment un poc creativa i aprofitem, pues, per això, per a fer, pues, vestuaris, cavalcada, després la decoració de la falla en la planta, pues,
0: sí,
1: tot el que em demanen, pues, jo si puc tirar una maneta, pues, ahí estic.
0: Valentina, volem conèixer-te una miqueta. Tens 10 anyets. De guanyets. Tu eres, de quina falla eres, des de quan i per què? Bueno, has fet un canvi de comissió, però conta-ho tu. En quina comissió estàs ara? On estaves?
2: Estava en la del Mosquit, i ara estic en la de Carrer Major i Passeig.
0: I per què eres fallera? ¿Quién te ha empujado a ser fallera? ¿Amigos? ¿Los papis?
2: No, yo estaba en una peluquería,
0: ¿sí?,
2: y un vestido y yo quería ser fallera.
0: Ah, ¿directamente?
2: Sí.
0: Sin más, ¿te arrepientes o cada año te gusta más?
2: Cada año me gusta más.
0: Bueno, me han dicho, oye, yo no sé si, ¿qué estudias?
2: Quinto de primaria.
0: Quinto de primaria, en el colegio Gregorio Mayans.
2: Gregorio
0: Mayans, ¿veus? De las cosas claras, con de humana. Una cosa, Valentina, que me han dicho que eres muy buena estudiante... Y que tienes tiempo para piano, el canto, el teatro, el baile. ¿Y qué deportes también te gustan?
2: El fútbol.
0: ¿Y el pádel, me han dicho que también no se te da mal? ¿Y piano, canto, también desde hace mucho tiempo te gusta o vas a algún centro a formarte o es afición?
2: Es afición.
0: Afición. ¿Pero te gustaría ser artista el día de mañana también?
2: Sí.
0: Sí, hombre, el canto y el piano, canto, baile, pues lo tienes todo hecho. Comentàvem, el Josep, que són uns moments molt especials, emoció des del primer segon per a elles ja a nit, no?, en rebre aquesta confirmació, la recepció en alcaldia. Des del primer moment se senten ben arropades les falles majors de Gandia i elles jo crec que són conscients de l'expectació que creen, no?
3: Sí, evidentment, si algo caracteritza a la Junta Local Fallera de Gandia és que les nostres falleres majors intentem, no sempre ho aconseguim, però intentem que sempre estiguin ben aconsellades pels membres de la Junta, que sempre estiguin acompanyades en qualsevol acte, perquè mai es troben soles. Per lo menos ho intentem. No sé si ho aconseguim o no, però...
0: Bueno, Líria, Valentina, ¿os sentís bien tratadas, acompañadas?
1: Sí, molt, la veritat que, o sea, portem 24 hores, però molt bé, molt bé.
0: Bueno, ara que dius 24 hores, ¿qué tal esta nit? ¿Com l'heu passat? ¿Pogut? ¿Habéis podido dormir, Valentina?
2: Yo sí.
0: ¿Has dormido mucho? A gusto, ¿no?
2: Sí.
0: Porque lo que pasó anoche era un sueño hecho realidad. Sí. ¿Tú ya ibas pensando en ser fallera mayor infantil?
2: Bueno, no sé. Sí, pero no.
0: Sí, pero tampoco te agobiabas, ¿no? Líria, es un somni fet realitat i, clar...
1: Sí, a veure, jo encara no, o sea, és com que no soc conscient, no m'ho crec, perquè, o sea, sempre realment la figura de la fallera major, nosaltres que som falleres de sempre, pues sempre és com... La idolatres un poc i estar pues, així en esta posició, la veritat que és molt, molt especial, la veritat.
0: Escolta, vas a tindre o vas a agarrar-te un poc de tranquil·litat en el tema del màster, perquè tu eres odontòloga, no?
1: Sí, sí.
0: Parles un poc de la teua professió?
1: Pues, a veure, soc odontòloga, bueno, estic especialitzada també en endodoncia i ara estic fent el màster en el IBIO de per a periodoncia i cirurgia vocal.
0: Sí, al costat.
1: Sí, al costat. I, a veure, sí, la idea és compaginar, vull dir, hasta lo que puga arribar, perquè també és un dia a la setmana, entonces intentar compaginar tot el que puga i també la meva feina. O sea, quan tinga que agarrar pues, vacances o canviar-me algun dia, m'han dit que sense problema, que no n'hi ha ningun problema. Entonces, la meva idea és intentar al màxim seguir un poquet en la vida que jo faig també. O sea.
0: No canviar rutines.
1: Exacte.
0: Però bueno, saps que conforme avança el calendari,
1: sí, no,
0: clar, la cosa anirà. Perquè parlant de calendari, Josep, ara a nit es donaven a conèixer els noms, hi havia hagut una recepció a l'alcaldia, però on continua el calendari? En estiu, que estiguin tranquil·les, que les deixareu... un poquet de vacances, no?
3: Sí, per lo menos un diumenge d'estiu estaran tranquils.
0: La cavalcada, que ara vos preguntaré, però el calendari per a on...
3: Sí, no, ara teòricament fins al dia, si no recordo malament, perquè jo de memòria estic ja un pel·liu fluix, si no recordo malament, l'11 i el 12 de...
1: No, 12 i 13.
3: O 12 i 13, sí. Que veus, normal que tinc una punta hora, estan les demanades d'elles.
0: Sí.
3: I el 4 de juliol està la cabalgata. O sigui, que fins a aquestes dues dates pràcticament... Bueno, perdó, i el dia 21 de juny que se n'anem a Alacant.
0: Sí. Jo crec... Bueno, Líria, estàs assentint en el cap. Ja ho tens tot memoritzat,
1: sí,
0: en l'agenda,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo tinc la meva agenda mental feta i sí, més o menys sé per on va tot.
0: Oye, Valentina, ¿qué quieres ser de mayor?
2: Yo.
0: Sí.
2: Mucha cosa.
0: Pues dime algunas. Dime algunas. Oye, que el día tiene 24 horas. Te lo digo yo porque, pero tú, ¿qué te gustaría ser de mayor?
2: Actriz.
0: No, si yo digo que la chaqueta ya apunta maneres. Cabalgata de verano. ¿Estás preparada para la cabalgata en pleno verano?
2: Sí.
0: ¿Sí? ¿Tienes ganas de que llegue el momento?
2: Sí.
0: Tres ganes, no? Sí. Líria, aneu a estrenar-vos. Serà la primera vegada que es fa una cavalcada en ple estiu, un atractiu turístic fantàstic, i vos toca a vosaltres com a falleres majors.
1: Sí, sí. Sí, a veure, és algo diferent, no?, que no, sí. Òbviament no s'ha fet mai. I, bueno, crec que serà també molt especial perquè també canviem d'ubicació en la platja i, no sé, serà diferent, però, clar, mira... Pues hemos estado como a estrenar y allá que anem súper contentes.
0: ¿La disfresa ya la teniu clara? O això
1: sí, sí, sí, la disfresa está clara, la nostra sí.
0: Está clara.
3: Sí, perquè elles no van.
0: No, elles no van, però això ara va també una miqueta. Però en la comissió, els vostres companys, fallers i falleres, això aniran a estar, no?
1: Sí,
0: a estar
1: sí.
0: Treballant-ho.
1: Nosaltres, de fet, bueno, vam estar parlant l'altre dia en el grup i jo vaig dir, bueno, jo és que no sé si m'apeteix en juliol disfressar-me, perquè, clar, ningú sabia encara. Però sí, ara ja estem organitzant grups, creant delegacions per anar fent, perquè tampoc tenim massa temps.
0: Així no és. Sí. Doncs bé, com sempre diem, si no, allà està Josep Adrià, això no ha fet més que començar, no, Josep? Queda molt per davant.
3: Queda molt i queda poc.
0: Ah, sí.
3: Perquè jo, una de les coses que, perquè per sort o per desgràcia, porto en este món de la Junta pues, uns quants anys, jo sempre, als falleres majors noves que entren, sempre dic el mateix.
0: Sí.
3: Disfruteu-ho, vos queda un any, però un any que va a passar-los...
0: Rapidet. Visto y no visto.
3: Exacte.
0: Que es, se m'oblidava que heu estat a la recepció de l'alcalde, allà hem estat els mitjans de comunicació, micròfons, càmeres, però anem a rescatar una xicoteta part de la... Poseu-vos els auriculars i així escolteu a l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, una de les moltes coses que ha compartit amb vosaltres en aquest despatx.
4: És un plaer donar la benvinguda i l'enhorabona a Lídia i a Valentina i a les seues famílies. I felicitar-los per l'any que van a començar ara. Va ser un any que la ciutat els regala, però sempre també preferim dir que ells regalen a la ciutat, regalen tot el que saben, tota la seva experiència, el seu entusiasme, la seva trajectòria fallera, les dos la tenen, Lídia en la falla de la Sagrada Família Corea, on ha fet pràcticament de tot, sempre encarregada de la part artística, festival, cavalcada, fins i tot la planta, una llarga trajectòria de més familiar, i Valentina en el carrer Major i Passeig, ara últimament com a reina de la falla infantil, però amb molta trajectòria, amb molts càrrecs. La trajectòria és important, però també l'entusiasme que van a posar, els valors, són molt importants els valors del que representen les falleres majors i del que ells van a regalar a la ciutat tot l'any, i la ciutat haurem d'aprendre d'aquest regal que ens fan. Haurem de saber estar a l'altura, com sempre, com en cada exercici faller, i els haurem de tornar tota l'alegria, tota la passió, sense passió en la vida no hi ha res, que van a posar en el desempeny del càrrec que ara just avui comencen a caminar.
0: Bueno, comenceu a caminar, així és que a disfrutar-ho. Lídia, Valentina, enhorabona, parlarem. Sí. Farem moltes xerraetes, moltes entrevistes. Bueno, i ara, Josep, amb la boca ben plena podem dir, per allò de la creativitat de Lídia i les aficions de Valentina, que artistes que són aquestes falleres majors de Gandia del 2027, no?
3: Efectivament, efectivament. I ara, si me permetixes només una puntualització, és que les falleres majors han estat en la recepció de l'Ajuntament de Gandia.
0: I també?
3: En Benirredrà.
0: Sí, sí, així
3: és. Sota per desgràcia...
1: Sí, sí, jo visc allà en Benirredrà i, clar, n'hi ha que nomenar al poble.
0: Cada dia estarà allà també. Bueno, fantàstic, el que diem. Moltes gràcies, enhorabona, a disfrutar-ho i a compartir-ho amb tots nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Josep, una abraçada.
3: Gràcies.

0: Seguim nosaltres i ara, mentre despedim a les Falleres Majors de Gandia del 2027, me diuen que ja podem connectar, que Sandra Albert ja té alguna coseta que contar-nos des de Piles en este Dia de les Paelles. Sandra.
1: Molt bona vesprada, Dani. Doncs ja comencen, a calfar-se eixos focs que d'ací un ratet o al llarg del matí començaran a cuinar les paelles, i és que ens n'hem vingut a Piles, sí, per a gaudir d'este bon ambient. Ja s'escolta alguna música, ja algunes persones, alguns grups ja són els primers en haver anat a aquest repartiment del menjar i haver agafat els productes. Buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Preparadas?
2: Una paella de Piles que es muy rica.
1: Estará rica. ¿De dónde vienen?
2: De Francia.
1: De Francia. Y es que alguna cosa té a veure França amb Piles, alguna relació tiene Francia con Piles.
2: Con Piles es la marca rica y también la familia de mi marido.
1: Y la familia del AME de ¿cómo te llamas?
2: Albelda.
1: Ah, bueno, pues nada, eixa de vinculació, però després vos contem més, ens quedem per ací, sí, per a continuar gaudint d'este ambient, i en un ratet, cap al final del programa, esperem a que eixes paelles es comencen a coure, i ja quan estiguin preparades, continuem parlant.
0: Perfecte, a disfrutar-ho, Sandra. Tornem a parlar quan ja estiga l'arrosset quasi fet. Anem a fer una, perquè en Piles, sobretot, estaran mirant el sal a veure quin horatge, estan d'enhorabona, anem a comprovar-ho. I tant d'enhorabona, perquè hem de parlar que va seguir l'ambient assolellat, amb algun núvol, però que no va impedir que lluïsca el sol. Temperatures mínimes, la més baixa esta nit, 12,8 graus en el Pla de Corrals encimat, 13,2 en la Droba, Barx, 13,4 en Llocnou de Sant Jeroni, la més alta, 18 graus de mínima en encimat de la Valldigna, 10,3 en Palma de Gandia i 17 en Oliva. Pel que fa a les màximes, 28 és el valor generalitzat avui, encara que en Tavernes, Ròtova o Potries poden arribar als 29, demà estaran entre els 24 i 25. Eixes màximes, vent del sud-est, que esta vesprada girarà a l'oest o sud-oest, i ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu en l'aire del 24% i el termòmetre marca 28,8 graus. Ahí és no res. Així és que podem estar contents en este temporal, però bueno, estes temperatures han vingut ja per a quedar-se. Això vol dir que tenim que guardar ja les jaquetes en l'armari. Anem a preguntar-li-ho. Meteoròleg, Diforatge, Jovi Esteve, bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Dani. Què tal? Com estàs?
0: Pues encantats. Veient el solet, aquestes temperatures, que jo ja la mànega curta, estic per retirar ja la mànega llarga, però podem fer-ho, ja deixar mànega curta a soles en els armaris?
3: Sí, efectivament, aquesta estabilitat, de moment anem a tindre-la tota aquesta setmana. Sí, uh-huh, que és de veres que tenim alguns xicotets canvis, però que no van a implicar un descens brusc de les temperatures. Serà la setmana que ve, tindrem una miqueta d'aire fred residual en les capes mitges i altes de l'atmosfera, i això vol dir que tindrem més dies entre núvols i clars, però pel que fa a les temperatures, i això és 29 graus que ara mateix tenim en la ciutat, sí, bueno, ja reflecteixen l'època en la que estem, ja són temperatures normals, perquè molta gent ens pregunta, bueno, i aquestes temperatures són absolutament normals per l'època, se'n va un grau de l'estació, la que tenim en la ciutat, ara mateix a 28,4 graus, i de la que tenim en el grau, 28 graus aproximadament, 28,3, bueno, fa una hora se n'anaven un grau. La humitat relativa és del 35%, és a dir, tenim una miqueta de ponentet, i això es tallarà en quan entre la brisa esta vesprada. La brisa, sí, que d'alguna manera serà la protagonista també, perquè va impedir que tant estos pròxims dies com la setmana que ve el termòmetre puja més enllà d'aixòs 26-28. En algun dia, potser, difícilment podran superar una miqueta més esta temperatura, és a dir, que farà calor, però una calor suportable, igual que les mínimes. De moment estan portant-se bé, però entrem ja, encarem de cara al mes de juny i aquestes nits tropicals en les que ja, bueno, el termòmetre li costa baixar d'aixòs 20 graus, que és el que marca la franja entre dormir bé i començar a tindre problemes per a conciliar, sí, el son de nit.
0: Però jo, la veritat, jo soc dels que no se'n recorda d'un moment per l'altre, però és normal aquestes temperatures en aquest moment de l'any.
3: Sí, sí, efectivament, són absolutament normals. De fet, demà serà un dia, farem un xicot de parèntesi. Avui estem en estos 28-29 graus. Demà la temperatura baixarà 3 o 4 graus, bueno, demà difícilment superarem els 24-25 graus, sí. Però serà una baixada puntual, perquè de nou tornarem a recuperar aquests 28-29, com te comentava jo, sí. El que queda de setmana, i mirant i estirant la previsió, també la pròxima setmana anem a tindre aquestes temperatures. És a dir, que serà molt difícil superar els 30, precisament perquè les brises van a funcionar i perquè anem a tindre una miqueta d'aire fred residual en altura i això farà que les temperatures les mantinga a ratlla. No es va a traduir tampoc això en precipitacions. Pot ser que, bueno, sobretot de cara al cap de setmana i sobretot la setmana que ve serà un horatge marcat per la presència de núvols baixos o d'estancament matinal, que podran deixar alguna goteta, però res, és fruit de l'elevada humitat relativa que anem a tindre. I això sí. Què vol dir? Que a pesar que el termòmetre marcarà aixòs 28-29 graus, insistís que el que queda de setmana i també la setmana que ve, la sensació tèrmica, cuidao, amb aquestes humitats tan altes, la sensació tèrmica serà més alta sí. que la temperatura que marquen els termòmetres. Així per és. Tant, entrem en aixòs dies d'aixafogor, aixòs dies mascosos, en què se t'apega la roba, però bueno, la pregunta també que ens fan, Dani, molta gent és, bueno, i l'estiu com l'anem a tindre?
0: Uf!
3: Que, bueno, aquest estiu sí que és de veres que hi ha uns altres models, diferents als que treballem des d'Inforatge per a fer les previsions a més curt plaç. N'hi ha uns altres models que s'anomenen estacionals i, bueno, pues pareix ser, tot això és un poc ciència-ficció, no? Però, bueno, van en la línia de que aquest estiu, cuidao, podria ser encara més sufocant, més calorós, un poc més calorós que estos últims. I estos últims ja ha sigut, hem tingut estius amb temperatures de rècord. Per què? Perquè n'hi ha un fenomen a nivell mundial que és el que pot afectar a que aquest estiu sigui una miqueta més calorós. I quin és? El fenomen del Niño. Clar, la xindra, això del Niño que és, ho hauran sentit nomenar alguna vegada, simplement és un recalfament una miqueta més elevat de les aigües del Pacífic equatorial. Ahir n'hi ha unes aigües que, bueno, pues cada cert temps, per un fenomen que es dona, no anem a entrar en detalls per no marejar massa, però es calfen més de lo normal i ja sabem que el que passa en una part del planeta té repercussió en una altra. Si es calfen aquestes aigües, l'aire que està en contacte amb elles també es calfa i això, en definitiva, suposa un clima més càlid i més plujós en certes zones del planeta. És a dir, això implica el que està passant allà a l'oest d'Amèrica del Sud, en aquella zona entre Austràlia i Amèrica del Sud, i aquest recalfament implica més pluges en algunes zones d'Amèrica, sequera en unes altres, per exemple, Austràlia, Àsia, i així en Europa sembla que hi ha una certa connexió i que podria suposar un augment de les temperatures globals en Europa. Això què vol dir? Que serà més Europa occidental, Europa central, però bueno, estem en aquesta àrea d'influència de que aquest fenomen del Niño, que serà més marcat de cara a aquest estiu, puga afectar directament a aquest augment de les temperatures, que ja de per si seran altes en estiu, i que puga repercutir o derivar en un estiu una miqueta més calorós del normal. Estarem atents als paràmetres i a l'evolució d'aquest fenomen del Niño, per si es confirmara, però bueno, de moment les temperatures es van a mantindre en valors normals tot el que queda d'este mes.
0: El que passa de cara a l'estiu anirem comptant ja damunt del calendari, de moment, i ja se diu que el que ens mata sí és la humitat, però la deixarem caure, igual que deixem caure la pluja. Jovi Esteve, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Una abraçada, un plaer, Dani, des d'Inforatge sempre a la vostra disposició.
0: Adéu.
3: Adéu.

0: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
1: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
2: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
3: Citroën. Alcodar Motors. Tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía. Y en www.alcodarmotors.com.
4: Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de oro Carrer Major 33, Gandía.
5: Uf, qué solazo. Vaya día hace. Ya, tía, podría estar tomando el sol todo el día. Es que se está tan bien con la brisita. Vamos a por algo fresquito. Uy, que está en verde.
6: Mini Cooper Cabrio, el Beach Club más pequeño del mundo. Visita a tu agente Mini más cercano y disfruta del descapotable compacto más icónico.
7: Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
8: Tic-tac, tic-tac. El momento de pasarte a un híbrido es ahora. Conduce la gama híbrida de Kia desde solo 100 euros al mes. O si quieres el cambio definitivo, pásate a la gama Kia 100% eléctrica. Aprovechate. Hasta el 29 de mayo es el momento del cambio. Consulta condiciones en kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
11: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
12: Sin dudar, Nissan Almenar.
13: ¿Esperabas una señal para estrenar coche? Aquí la tienes. Llegan los BMW Stock Days a Benigar. Llévate tu BMW con hasta un 22% de descuento. Elige entre nuestra amplia gama en stock, desde los X1 y X2 hasta las series 2, 3, 4 y 5, o nuestra avanzada gama híbrida. Oferta válida para unidades limitadas y seleccionadas. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
14: Temps de a quien corresponda, telèfon 962-961-031, correu electrònic, corresponda, @radiogandia.net. Missatges. El estado de la acera del Camí Vell de València necessita una limpieza general. Adjunta fotografia i afegís un altre missatge amb més fotos. Más de la misma calle de la suciedad nos come. Prueba de lo mismo a quien corresponda. Més missatges, por favor. Esto lleva así desde más de 2 años, o se tapa o se planta un árbol nuevo. Es en el parque de Renfe frente al supermercado. No se esperen a que se lastime un ciego o persona mayor. Y es el cuadrado en terra, donde está el escaló, pero no está el árbol plantado. ¿Tení missatges telefònics? Escoltem un d'ells.
15: Bona vesprada. Mira, és que com a veïna de la barriada de Corea, estic rebent de les bústies i tal, una data em diu que hi ha una reunió extraordinària molt important on el tema tratat és l'ubicació de la carpa del carrer Tossal. Ai, jo què sé, és que la veritat, qui està rebent de tot això? Perquè, clar, els fallers, la gent estan... Volen molt les falles de Martis, veritat? Em sembla que és una miqueta molt fort. Qui està darrere de tot això? A qui corresponga?
14: Doncs bé, a qui corresponga tenim més missatges via telefònica.
16: Hola, bon dia. Ahir en la plaça elíptica, davant del bar Lady D, els vianants ens hem quedat sense vorera. El motiu és que han desplaçat la parada de l'Urbanet cap a la calçada i l'espai que ha quedat darrere ho han envaït les taules del bar. A veure si posen una miqueta d'ordre en aquestes coses i fem la ciutat una miqueta més habitable. Gràcies.
14: Bueno, gràcies a vostè per enviar missatge. Tenim més, però es recuperem demà perquè queden segons per arribar a la 1 de la vesprada. Ja saben, amb la cita dels companys de la sèrie Madrid, amb part de l'actualitat nacional i internacional. Però no desconnectem perquè després, en uns 8 minuts, com és habitual, tornem nosaltres amb més qüestions, perquè on se n'haurà anat Cèlia Julià des de la platja de Gandia a un altre punt d'actualitat? Connectarem en directe. Això i molt més. Fins ara.
17: És la 1 a mediodia en Canàries. Pedro Sánchez pide defender el buen nombre de Zapatero y reconoce el momento duro que supone su imputación. Es el mensaje que, según adelanta La Ser a esta hora, ha enviado el presidente a sus compañeros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Última hora, Guillermo Lema, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del gobierno, que según ha podido saber La Ser, ha hablado a lo largo de la mañana con el expresidente Zapatero, ha compartido un mensaje con sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal, un mensaje que, según ha podido saber La Ser, es de apoyo a Zapatero. En él asegura que son momentos duros, pero que hoy más que nunca, ha escrito Sánchez, se debe reafirmar el PSOE en la tarea de seguir luchando por hacer avanzar al país y defender el buen nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese mensaje, el presidente del gobierno les pide a sus compañeros que hagan defensa de la causa socialista, orgullo y entereza, dice al final de ese mensaje el presidente del gobierno. En ese grupo de la Comisión Ejecutiva Federal, en el que también han escrito otros compañeros de partido, mensajes de apoyo similar a Zapatero.
17: Ya está en marcha además la rueda de prensa del gobierno posterior al Consejo de Ministros de este martes, marcado por esta imputación. De momento no se ha hecho ninguna referencia a este asunto. Mientras la cascada de reacciones políticas continúa, el PNV ha pedido prudencia, aunque sí que valoran que las acusaciones son muy graves. Por su parte, Esquerra o Bildu cuestionan la imputación. Adriana Jordán.
19: Eso es, el PNV apunta que las acusaciones son graves, pero apelan a la prudencia. Maribel Vaquero.
20: Que las acusaciones en principio son graves. Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no? Y vamos a...
19: Bildu también dice que esperará las investigaciones, pero a Merche Ezpurua no le extrañaría que la imputación de Zapatero sea un caso de la OFER de persecución judicial.
21: A ver, tal y como van las cosas, no sería extraño. Todo lo que está pasando está ahí y bueno, podría llegar a pensar que puede ser algo así, pero ya te digo...
19: Y al Laufer apunta Esquerra.
21: A ver, tal y como van las cosas...
22: La pregunta que me hago es si todo esto estaría pasando si Zapatero no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente.
19: Gabriel Rufián cree que se ha ido a por el expresidente socialista porque era un activo en la campaña de la izquierda.
17: Más asuntos. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar al juzgado de Martorell, detenido y acusado de matar a su padre. Allí tenemos a nuestra compañera Andrea Villori. Andrea, buena tarde.
23: Hola, buena tarde. Sí, Jonathan Andic acaba de entrar al juzgado esposado con las manos en la espalda y conducido desde la comisaría, escoltado por 5 agentes de los Mossos. Unos instantes antes ha entrado también al juzgado la jueza, también la fiscal del caso y los investigadores de los Mossos, que han cargado una caja de folios que contiene el atestado policial con los indicios que han estado recogiendo en el último año y medio contra Jonathan Andic, al que acusan del homicidio de su padre, Isaac Andic, fundador de Mango y la persona más rica de Cataluña, que murió al precipitarse en diciembre de 2000.
17: Hemos perdido la conexión con nuestra compañera Andrea Villoria, pero la noticia es esa. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar a los juzgados de Martorell. Además, el Hospital Gómez Ulla de Madrid se prepara ya para que los 13 pasajeros del Ondius, que han dado negativo varias veces, empiecen a recibir visitas. Ahí está Marina Fernández. Buenas tardes.
24: Buenas tardes. Este centro dependiente de defensa, acaba de explicar el delegado de prevención, está ultimando la organización de esas visitas para garantizar la seguridad de los 13 aislados, de sus familias y del personal.
25: Todavía están pendientes y empezarán a recibirlas en cuanto tengamos todas las garantías de los técnicos de seguridad, que son los que encargados y los máximos responsables en PRL, no den el visto bueno, se está organizando para que las visitas sean escalonadas y seguras.
24: También deben programar sus salidas al pasillo común, como ha recordado José García de CESIF, siempre con EPI y FFP2, un alivio en cualquier caso, tras el periplo en el Ondius y la semana larga ya de cuarentena estricta aquí.
25: Están muy ilusionados, tienen muchas ganas, están muy alegres por haber recibido la noticia del segundo negativo y estamos trabajando en ello.
24: El único crucerista que ha dado positivo continúa mejorando, los 13 negativos, y siguen así, podrán continuar la cuarentena en sus casas a partir del 7 de junio.
17: Esto sobre el antivirus, y además la OMS ha confirmado que hoy van a llegar 6 toneladas de suministros para combatir el brote de ébola en África, incluidos EPIs y medicamentos. Y España está a la cabeza del vapeo adolescente en Europa. Casi la mitad de los estudiantes de nuestro país lo han probado, Mariola Lurido.
26: Sí, en España la mitad, frente al 44% de la media en Europa. Los jóvenes españoles también encabezan el ranking del consumo de cigarrillo electrónico en los últimos 30 días.
27: Puesto que lo perciben como algo inocuo. Es verdad que yo creo que desde las redes sociales se está dando esa falsa sensación de seguridad.
28: La mayoría de gente en mi instituto tiene mínimo un vapor y lo están vapeando todo el tiempo. Yo creo que sí está súper normalizado y no, a mí no me parece muy normal eso.
26: Palabras de la oncóloga Virginia Calvo y de una alumna de un instituto de Burgos que hoy han participado en la presentación de un informe y de una iniciativa en TikTok para frenar este vapeo. Los que vapean tienen hasta 3 veces más probabilidades de convertirse en fumadores.
17: Deportes, Héctor González, muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Día decisivo para que Enrique Riquelme dé el paso y se presente a las elecciones del Real Madrid frente a Florentino Pérez. Antón Meana, hola.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Enrique Riquelme trabaja durante la jornada del martes para cerrar una junta directiva potente que le acompañe en la candidatura a las elecciones para ser presidente del Real Madrid. El plazo acaba el sábado. Él explicó ayer que tiene el aval, pero necesita cerrar esa junta directiva y también un fichaje ilusionante que vaya con él de la mano para poder plantarle cara a Florentino Pérez en las urnas. La votación sería a principios del mes de junio, antes del martes 9.
0: Fuera de España, el protagonista del día es Pep Guardiola, que esta noche dirigirá su penúltimo partido como entrenador del Manchester City. Lo hace en campo del Bournemouth y si no consigue la victoria, el Arsenal será campeón de la Premier League por primera vez en 22 años.
2: ¿Qué o a quién quieres perder de vista? ¿Es más fácil saber ganar o saber perder? ¿Qué sabes de la generación perdida?
3: He perdido la cabeza.
4: Voy a perder la cabeza por...
2: ¿En qué momento perdiste el norte? ¿Qué entiendes por perder el tiempo?
5: Al perderte yo a ti, tú y yo. Hemos perdido.
2: ¿Qué batalla das por perdida?
6: Hemos perdido los dos.
7: Sí, que has perdido tú.
6: A ti.
5: Procuro olvidarte.
8: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
2: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro perder. Perdido. El SER.
8: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
17: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
8: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
29: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
30: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas, niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
31: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
32: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
33: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
8: Por hoy Gandía, Daniel Ardiv.
14: Una y with minutes ya estén de tornada en este test de magazine del hoy por hoy Gandía. Fins a les 14 hores els acompanyem amb qüestions damunt de la taula, però fem una ullada de caràcter informatiu, alguns assumptes que omplin la portada en esta jornada. Ana Llopis, bona vesprada.
34: Bona vesprada.
14: Comencem per un succés.
34: Un succés. La Guàrdia Civil ha detingut a Sàtiva a dos homes com a suposats autors de delictes d'homicidi en grau de temptativa, tinença il·lícita d'armes, amenaces amb arma de foc, falsedat documental i danys en un tiroteig, Dani, que es va produir a Real de Gandia. Uh-huh. Els fets es van produir el 9 de juliol de 2025, quan uns desconeguts van a efectuar un total de 5 trets en la façana d'un habitatge situat en el Real de Gandia, arribant fins i tot a impactar en l'interior de la vivenda. Fruit de les investigacions policials es va aconseguir identificar els autors dels delictes i es van posar en marxa aquest operatiu que ha finalitzat en aquestes dues detencions. Són dos homes de 37 i 53 anys de nacionalitat espanyola.
14: I a Oliva hi ha bones notícies en matèria d'habitatge, Anna.
34: Així és perquè ja s'ha aprovat l'atorgament de les ajudes del programa ARUR, és un programa de foment per a la regeneració i renovació urbana i rural de l'àrea del barri antic d'Oliva. Es tracta d'un incentiu econòmic que pot arribar fins a 21.000 euros per a reformar i rehabilitar habitatges en el centre històric de la ciutat d'Oliva. Ho explicava l'edil d'Urbanisme Joan Mata.
3: Una ajuda econòmica per a possibilitar l'accés a l'habitatge. Recuperem tot l'entorn del centre històric també perquè millora l'aspecte físic del casc antic perquè recuperen les vivendes i torna a fixar-se població allí per evitar que la zona es quedi deshabitada. Moltes famílies s'han fet abans, s'han decidit a poder comprar una casa en el casc antic i rehabilitar-se-la. Encara que la tramitació sempre és lenta i la primera convocatòria estem ja en la fase de passar a l'aprovació definitiva per part de la Generalitat i immediatament procedirà a notificar-se a tots els propietaris i se'ls abonaran les quanties.
14: I més coses, en tavernes de Bedina es millora la informació turística.
34: Sí, perquè a poc Dani, van preparant-se ja els municipis, sí. Hem vist com està la platja de Gandia al principi de programa. A tavernes s'han col·locat 13 senyals d'informació i direccionals que faciliten l'arribada a diferents punts d'interès turístic com el Clot de la Font, l'Ermita de Sant Llorenç o el Mirador de la Cadira.
14: I més qüestions, una altra que ens arriba des d'ací, des de Gandia. Parlem d'una Copa d'Espanya juvenil femenina d'hoquei.
34: I tindrà lloc aquest cap de setmana a Gandia. Les millors promeses del hoquei femení estaran en el pavelló de Raval de Gandia. Mm-hmm. És un torneig que reuneix equips procedents de Galícia, Astúries, el País Basc, Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana. Prop de 120 esportistes estaran així este cap de setmana al pavelló del Raval de Gandia. I no seran els únics, Dani, perquè al mateix temps estarà celebrant-se l'edició número 29 de l'Open Natació Esports, que prop de 500 nadadors procedents de diferents punts d'Espanya també participen i arribaran a este cada setmana a Gandia per participar en el poliesportiu municipal de la ciutat.
14: Doncs bé, estem així per a contar-ho. Anna, gràcies. Fins ara.
34: Fins ara.
14: Fins ara. Seguim nosaltres. Bueno, en dos minuts busquem la segona millor tarta del món.
7: Por hoy Gandía, Daniel Ardiz.
9: Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
10: Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
11: En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
12: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
13: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
12: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
15: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
16: Soluciones Inmobiliarias te acompaña en todo tu proceso de compraventa con asesoramiento jurídico y financiero. Realizamos tasaciones y certificaciones energéticas. Ven a visitarnos en Gandía, Plaza Rey Chaume I, número 3, y también en Javea. Somos la solución inmobiliaria que estabas buscando.
14: Les 13 i 14 minuts, fa unes setmanes, van conèixer a Josep Collado, un jove d'Oliva que s'ha format de valent com a pastisser i ha arribat a ser subcampió mundial en un concurs celebrat a Lyon. S'ha passat així uns dies a casa i acaba de fer un show cooking en la platja d'Oliva mostrant l'elaboració d'aquest pastís que l'ha dut a ser subcampió mundial. I amb ell està Celia Chulia. Celia, hola de nou.
0: Hola de nou, Dani. Pues mira, de la platja de Gandia, uh-huh, hem passat directament a la platja d'Oliva. Estem així al Quibco Port, concretament, perquè fa uns minutets s'ha acabat el show cooking del segon praliné, crec que ho va dir bé, no? Praliné. Segon praliné, el millor del món.
1: I el cap és una tarta tradicional de praliné, com es diu a França. Així en Espanya seria una garrapinyà, una almendra garrapinyà, i és la segona millor del món, efectivament. Vaig guanyar el certamen a Lió.
0: Josep, deixa'm presentar-te. Tu ets Josep Collado, el protagonista d'este show cooking que s'ha fet avui, i també, pues, bueno, eres d'ací d'Oliva i estàs aconseguint moltes fites.
1: La veritat que sí, estic molt orgullós de ser d'Oliva, però sí que és de veres que estudie, treballe i aprenc arreu del món, per la qual a Oliva vinc poc, però quan vinc m'agrada transmetre tot allò que he après i aportar-ho així al meu poble.
0: Ara que dius portar-ho així, Dani, tu sí, no ho has vist, però dit portar-ho així, assenyalat esta tartaleta, conta-mos què porto, com ho has fet.
1: Pues és una tarta, allà on la vegueu, molt fàcil de ser. Porta una base de galleta, que al fin i al cap és una sablé, amb la seva decoració, i la pasta de dins és nata i almendra bullida, no porta res més.
0: Escolta, i l'almendra d'on és?
1: L'almendra, conforme vaig dir ahir en el concurs, l'almendra és valenciana. Quan vaig anar a fer el concurs a França, allí gastàvem molts tipus d'almendra, però jo sempre recalque que en València també tenim molt bon producte. No sol és la taronja, també estan les olives, l'almendra, tenim mil coses per aportar arreu del món, i en aquest cas jo vaig portar i donar a conèixer l'almendra valenciana.
0: Josep, tu eres un xic molt, bueno, que té molt entusiasme en el que fas, i abans has dit, escolta, dir que ara vas a provar a veure si eres el millor del món, no?
1: Vaig a intentar, encara estic pensant-me-ho perquè és una gran responsabilitat, vaig a intentar tornar-me a presentar i a veure si aconseguís el primer premi i poder portar-lo així a Oliva. Però sempre ho dic, jo he guanyat el segon premi, però darrere de mi sempre hi ha un gran equip, i en aquest cas el meu equip, també m'agradaria valoritzar-lo, és Ada, la meva dissenyadora, la que fa els dissenys de les tartes, i Dani Collado, que és el que fa els moldes i el fa possible que les decoracions es puguin realitzar.
0: Això de l'èxit també, si t'envoltes de bona gent i que t'ajudes, és el doble de triomf, no? Josep, no sé si tens pensat ara presentar-te en altre concurs, fer alguna més. Suposa que no hauràs tocat techo encara.
1: No, la veritat que ha sigut arribar i encara no ha tocat techo, conforme dius. Sincerament, no sóc un xic de concurs. Va ser el meu primer concurs i va caure aixina, vaig quedar segon, i sí que és de veres que m'ha entusiasmat a seguir fent concursos. Sí que tinc pensat alguns... Ma mare no ho sabia, no ho sabia.
0: Ah, mare, és que està sa mare per ací?
14: Sí.
1: Pregunta-me, què portes entre les mans? Sí que tinc pensat presentar-me, hi ha dos o tres concursos que em fan prou il·lusió, encara no puc desvelar perquè...
0: Perquè està ta mare ahí.
1: Estava mare ahí, no us ho puc desvelar.
0: Va per les orelles.
1: Però el millor premi ja l'ha guanyat i ja el tinc en casa, que és ma mare, que sempre ha estat aquí, sempre m'ha apoyat. I jo crec que el millor concurs ja l'ha guanyat, que va ser tindre d'ella com a mare.
0: Pues moltíssimes gràcies, Josep. Ara després, Dani, jo no vull que continuar donant sí, enveja, perquè, clar, en la platja,
14: no.
0: a primera línia de la platja, i ara sí, la segona tartaleta millor del món, no vull donar-te enveja, però després la tastarem, no?
1: Home, la tastarem. Sí que és de veres, com vos he dit abans, que jo viatge arreu del món, aprenc arreu del món, però... Este any estic content de tindre un abanderat en el meu poble, que és el restaurant El Nàutic, on tenen i ensenya a fer tots els meus postres. I aquestes tardes es podran degustar en aquest restaurant.
0: S'ha d'haver guanyat el segon premi d'esta tartaleta. No sé si t'ha obert portes, s'han cridat cuiners...
1: M'ha obert moltes portes, m'ha fet pegar una volta de 360 graus i ara, la veritat, tinc la vida... Un rebombori, no sé si mirar per un costat per l'altre, no m'agrada quedar tampoc mal en ningú, i se m'han obert moltes portes, molt guais, inclús tant en el poble, en la comunitat, com arreu del món.
0: Enhorabona, gràcies. Josep, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per vindre a esta Oliva.
0: Gràcies a tu. Dani, no voldria sí, acabar esta connexió sense parlar amb els representants de l'Ajuntament. Tinc al meu costat a Salvador Llopis, que és el regidor d'Urbanisme d'ací d'Oliva. Regidor de Turisme, perdona.
14: De Turisme, sí.
0: Regidor, una... bueno, és un... enhorabona per tindre un veí d'Oliva tan, tan exitós, no?
2: Sí, per a nosaltres és un autèntic orgull pues, poder comptar amb autèntics professionals com Josep Collado, que el que fa és que porta el nom d'Oliva pues, a un àmbit internacional i més de la mà de la gastronomia. Des del Departament de Turisme, des de que sabem que el tenim a Oliva, no hem parat de comptar amb ell, tenim ara una relació molt propera i estem segurs, com ja l'he dit abans, que no, això no acaba sin Oliva en este magnífic restaurant, com és el Quico Port, en aquestes magnífiques la imatge de la nostra platja, sinó que anirem a Madrid Fusion l'any que ve i estic segur que Josep Collado ens acompanyarà per a que este magnífic segon premi, aquesta magnífica tarta, la puguen degustar allí i encara el nom d'Oliva estiga més promocionat, per supost.
0: Moltíssimes gràcies, enhorabona. Escolta, Josep, ho tastem o què?
1: Clar.
0: Tastem, va, tastem.
14: És que, Celia, mà que t'agrà, eh? Mà que t'agrà posar des de llargues.
1: M'agrada tallar-la en forma de creu.
0: Espera, espera, com t'agrada
1: tallar? És una tarta que a mi, si la provareu en el restaurant, m'agrada tallar-la en forma de creu.
0: Perquè
1: es pot menjar en les mans, no tens necessitat ni de cullera ni de tenedor, sols d'una servilleta. I m'agrada menjar-me-la així.
0: I ara t'estarem en directe.
1: Un trosset a cada un, per a que pugueu dir-me...
0: Anem a tastar-la, Dani.
14: Sí, sí, tu tranquil·la, eh? No patisques. Pregunta-li a Josep si pot donar-te un trosset per a mi.
2: Això... És que és precís. No sé com va quedar el primer.
0: Espectacular. Diu Dani que li guardes un trosset. Guardem o no? Espera, que tenim les boques plenes ara,
1: Ni tenim les boques plenes. Però, per supost, el guardem trosset i quan et vingues... Estàs invitat a provar-la.
14: Tinc que anar, vale, perfecte.
1: Però per mentre anirem menjant-me la teua part.
0: Molt a menjar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, Dani.
14: Bueno, Estèlia, una última cosa. Jo no sé si a Josep, per allò de ser pastisser, reconegut o campió, quan queden els amics i en les famílies una celebració, sempre li toca a ell la part del postre?
0: Pues ara li ho preguntem. Dani pregunta que si això de ser del cuiner exitós, en el grup d'amics, quan quedeu a menjar o al costat d'una taula, el toca tu sempre.
1: Mira, he de dir una cosa que és certa i està mirant-me per allà darrere de mala manera. Soc un pastisser, com bé dius tu, exitós. Jo em trobo una persona normal i corrent, soc de poble. Gràcies a la gent soc qui soc. Però he de dir que del meu círcul, de la meva família, dels meus amics, no proven res. Perquè quan uno arriba a casa, no té ganes de cuinar més. I ma mare
14: normal.
1: Té que vindre en avió allà on estic per a provar les meves creacions perquè no li faig res a casa.
0: Que fort, és negatiu,
1: És més, quan em demanen algo, jo m'espolse les mans.
14: Fantàstic.
1: Jo no vull saber res. També em passa que quan vaig a casa des de més, ningú vol donar-me de menjar.
0: Per si a casa, no?
1: Per si a casa. Contra Dani.
14: Bueno,
0: la resposta, Dani.
14: Sí, m'encanta aquesta filosofia.
0: Nosaltres no estem en el seu entorn i sí que ho hem pogut provar.
14: Bueno, perfecte. Celia, moltes gràcies. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Dani. Fins ara. Adéu.
14: Deu estar boníssima. És la 1:23.
4: El dret a casa amb Estruc Abogados en Hoy por Hoy Gandia.
14: Accions o polítiques de discriminació positiva. Anem a parlar d'esta qüestió i ho fem, ja sabem, amb el màxim responsable del despatx Estruc Abogados, que és el responsable d'esta secció del dret a casa, Vicent Estruc. Què tal? Molt bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
14: Així van quedar en l'última cita del dret a casa, una vegada aclarit el concepte d'igualtat jurídica, és a dir, ja podem donar el següent pas, que és parlar d'aquesta aplicació d'accions, polítiques de discriminació positiva, i perquè la veritat és que són, ho comentàvem abans, moltes les raons que porten a aquesta discriminació i cal aplicar polítiques de discriminació positiva.
5: Sí, sí, si recordeu, parlàvem de que la mera igualtat matemàtica en dret creava greus desigualtats, és a dir, aplicar tractar a tot el món per igual podia provocar greus desigualtats, greus discriminacions. Què passa? Que n'hi ha col·lectius, n'hi ha sectors que per moltes raons, entre altres, per raons històriques, han patit una discriminació constant al llarg de la història fins a arribar a pràcticament a aquests dies. no fa massa, estem parlant de farà les polítiques de discriminació positiva coincideixen en, normalment en la irrupció de la democràcia en els països, no? I pues es van millorant, van perfilant-se, van millorant. Però estem parlant de que no, fa quatre dies, i encara avui en dia es pateixen discriminacions per raó d'una igualtat excessivament matemàtica, no? Què vol dir això? I no m'enrotlle. Vol dir que hi ha certs col·lectius que al mateix tracte igualitari de la llei continuen sofrint discriminació. Per exemple, l'accés de discapacitats a la universitat.
6: Sí.
5: És un exemple clàssic. Val? Si tu obres una matrícula, tu legisles sobre la matrícula de la universitat i dius que tot el món pot matricular-se si arriba a estos punts, a estes notes, i si és nacional, i si residix no sé on, i tal i qual, pot passar que una persona que patisca una discapacitat intel·lectual d'un 30% o d'un 40%, per exemple, o una discapacitat auditiva o visual o el que siga, pot passar que li costi molt més matricular-se i entrar en una universitat que una altra persona que no pateix aquesta discapacitat. ¿Vale?
6: Sí.
5: Ahí la llei està tractant a tots per igual, però n'hi ha una persona o un col·lectiu de persones que els costa molt més per raó de la seva naturalesa o per raons històriques o per raons de mil raons sociològiques, el que siga, que els costa molt més arribar al mateix punt que una altra persona que no perteneix a aquest col·lectiu o que no té aquesta discapacitat. Què és una discriminació positiva? És una discriminació aposta, adrede, positiva, es fa de manera positiva, de manera material, adrede, conscient per part del legislador, per part de la llei, per a equilibrar, recordo que la igualtat en dret era justícia i era equilibrar, era equidistribució, sí, equitat. És una discriminació adrede, feta adrede, per al legislador per a equilibrar les diferències, les discriminacions que poden haver entre un col·lectiu i un altre, o entre unes persones i unes altres. Exemples clàssics, pues l'accés de les persones a la universitat, dona compte que això està molt relacionat també en tota la lluita pels drets civils dels anys 60 als Estats Units, del racisme, sí, que patien els afroamericans, que van ser pioners en la lluita de l'accés a la universitat de persones que no pogueren ser discriminats pel seu color de la pell, sí, que en aquell moment, històricament, no podien els afroamericans entrar en una universitat.
6: Diferents autobusos.
5: Efectivament, diferents autobusos. N'hi ha pel·lícules sobre la discriminació que va patir la matemàtica esta de la NASA, que va salvar a l'Apolo, sí, a l'Apolo 13.
6: Fantàstica pel·lícula.
5: Fantàstica pel·lícula, perquè era afroamericana i la tenien apartat quan en realitat era una persona que tenia un servei privilegiat. Este tipus de coses, no? El legislador modern, democràtic, i que busca justícia, equitat i no merament igualtat, té que aplicar aquest tipus d'accions discriminatòries. Més exemples d'accions discriminatòries positives, legals. Quan es legisla que es puga accedir per part de la dona als consells d'administració de les grans empreses, intentar que hi hagi una quota de coparticipació, un quòrum equivalent al masculí, per exemple. Quan s'ajuda a les persones immigrants, es donen ajudes socials perquè acaben d'arribar i no tenen ni l'estabilitat laboral ni el permís de residència, aquest tipus de coses, no? Ahí n'hi ha una cosa que és que s'ha de dir també. La discriminació positiva, en puritat, si anem a que ens marca la filosofia del dret, si anem a que ens marca la teoria del dret bàsica, les accions de discriminació positiva, les lleis, la legislació que introduix en les lleis la discriminació positiva, no podria, en teoria, ser permanent. M'explique. És un mecanisme complicat, potser, d'entendre el concepte, perquè estem parlant de conceptes macro, de conceptes de la res pública, de la cosa pública, sí, de grans polítiques. No estem parlant del dia a dia, no? Estem parlant del marc. Una discriminació positiva té l'objectiu d'igualar col·lectius, igualar persones, igualar col·lectius. Però una vegada s'ha arribat a aquesta igualtat, ha de cessar la discriminació, perquè aleshores podria passar-se de frenada i entonces discriminaria a l'altre col·lectiu. És a dir,
6: clar. O sigui, a passar-se en...
5: claro,
6: de l'objectiu.
5: Els objectius de les polítiques de discriminació positiva i de les lleis de, on introdueixen la discriminació positiva, l'objectiu és arribar, fomentar la igualtat.
6: Sí.
5: Però en el moment ja arribem a aquesta igualtat, les ciències auxiliars, la estadística, la sociologia, la economia jurídica, ja detecten que s'ha arribat a aquesta igualtat i que no hi ha discriminació, que n'hi ha igual homes que dones en els consells d'administració, que els discapacitats poden entrar en la universitat sense cap problema, que els immigrants... Quan ja està aquesta igualtat respecte dels altres col·lectius, s'hauria de frenar o s'hauria d'anar ajustant. Ah. A millor desaparèixer del tot no, perquè podria provocar un efecte rebot, és a dir, de repente desapareixen, no, però sí ajustar al mínim per a mantenir aquest equilibri.
6: Progressiva, anar per evitar... Clar, ahir, sobretot en aquestes polítiques, no?, de discriminació positiva, tots se'ns ve al cap els gestors i les gestores polítiques, no?, que gestionen en diferents àmbits, ho han de tindre molt clar per a sí fer, però quan s'arriba a aquest nivell que acabes de comentar, anar rebaixant per a regular-ho.
5: Un exemple també clàssic, que també comporta molta polèmica moltes vegades amb certs sectors i amb certs partits polítics,
6: sí,
5: el tema de les polítiques per a combatre la violència de gènere, la violència, sí, de la dona. Val? Evidentment, tota la protecció que té avui en dia el gènere femení en les polítiques de prevenció i de lluita contra la violència de gènere, contra la violència sobre la dona, si arriba un moment en què podem aconseguir que això desaparega, evidentment no tindria ningú sentit continuar en això, perquè hauria desaparegut. Per tant, s'hauria de tornar a reequilibrar. El dret és una ciència que està en constant canvi, és una ciència viva.
6: Sí.
5: N'hi ha un filòsof del dret italià que va parlar de que el dret era... va parlar del dret dúctil com un material maleable que depèn d'on estàs, depèn de la temperatura que fa, depèn de les circumstàncies externes, va adaptant-se. Ah. Per això, les polítiques de discriminació positiva estan molt bé, però també hem de ser conscients de que s'han de reajustar quan hi han arribat i han assolit el seu objectiu.
6: Així és. Bueno, m'encanta este tipus de reflexions jurídiques amb tocs filosòfics i me quedé jo en aquest concepte, equidistribució.
5: Molt bé.
6: Vicent Estruc, un plaer una setmana més i fins el pròxim El Dret a Casa.
5: Moltíssimes gràcies.
6: Adéu.
5: Gràcies. Adéu.
17: El Dret a Casa, un espai d'Estruc Abogados.

0: futuro no se explica, se conduce. Estrena el nuevo Hyundai Kona con un equipamiento que te dejará sin palabras. Solo durante este mes, llévatelo por 23.990 euros. La innovación te espera en Hyundai Auto Almenar, tus concesionarios de confianza en Gandía y Denia. Ven, pruébalo y estrena tu Kona hoy mismo por tan solo 23.990 euros.
1: Escola de Música del Grau. Vols aprendre música? Vine a estudiar amb nosaltres. Fassolet, Suzuki, estudis elementals, professionals, escola d'adults i molt més. Escola de Música del Grau. Obrim termini d'inscripció per a les proves d'accés i matrícules. Informació a escolamusicagrau.com.
2: Ven a Shishona Ducal y disfruta de helados artesanos desde 1945. Las mejores copas de helado, desayunos saludables y mucho más. Todo recién horneado. Pan de chocolate y Shishona Ducal desde las 7:30 de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Paseo Neptuno 79, Playa de Gandía.
3: Bestun ya está en la Safor. ¿Dónde? En Bimotors, Grupo Peigar, de la mano de Kangloo. Descubre la excelencia automotriz de los nuevos modelos Bestun. Potencia, diseño y tecnología de última generación en cada modelo por solo 23.990 euros. Equipados con sistemas de seguridad avanzados, comodidades premium y 5 años de garantía. Grupo Peigar, conduce tu vida. Bimotors, Avenida de Alicante 124, Beideguar.
4: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5: La 1:34, jo crec que és un bon moment, millor no em podem trobar, per a comprovar com van les paelles en les festes patronals de Piles. Allí, vora les paelletes, està, continua, Sandra Albert. Sandra, a esta hora, 13:35, com van les paelles?
6: Vive de sol i de lumière, Piles, Piles, viva la fiesta, la volta, la vie, c'est la vida, Ludoca, Piles, Piles, pour toujours.
5: Esa no és Sandra.
6: C'est l'amour.
7: ¡Ole!
6: Viva la
7: paella. És que Dani, bona vesprada.
5: Hola.
7: L'autor de la cançó de Piles en francès, que el tenim per ací, jo dic, mira cap ací, anem a pegar una volteta a veure ràpidament. Fredo.
6: Fredo.
7: Fredo, cuéntanos, tú creaste la canción, Sebastián es el meu traductor.
8: Sí, sí, vaig a traducir, vale.
6: Sí, traductor Sebastián.
7: Sebastián, dit-li, com va crear la cançó, que com li se va ocurrir?
8: Comment t'as créé la chanson, comment ça t'a pris?
6: Alors, je parle français. J'ai écrit la chanson parce que, en fait, j'aime tellement Piles, qu'un soir, quand je suis rentré de la fête de Piles, j'ai dit, il faut que je fasse une chanson avec l'idée, et j'avais plein de petites paroles qui écrivaient sur tous les gens que j'aime, parce que la chanson est quand même un peu longue, donc...
7: Alors vas-y, dis-le. A ver, Sébastien, le traducteur, pero un
6: día. J'ai écrit la chanson en une fois.
8: Va t'aller du mal, pero, comme la Gramol Piles va faire les festes l'an passat, i quan s'ha anat a dit, vaig a fer una cançó.
6: Voilà.
8: És així,
7: no? I és que no li falta raó, perquè no saps l'ambient que ja sí ara mateix. Estic rodejada de gent
5: sí.
7: que ha vingut per a celebrar este dia. I estàvem parlant en França, n'hi ha una cançó de França, voilà. El programa en francès també. El dia de Sant Felip.
6: Sant Felipe.
7: ¿Y qué más? ¿Programación?
6: ¿Qué es que encore? Hay el betreno, les festes, de Cristiano, explique-lui.
7: Mucho. Es que hi ha molts francesos així avui que no volien perdre l'oportunitat de vindre amb aquesta vinculació, no? De fa uns anys que va haver aquesta migració de Piles a França i que s'ha mantingut fins avui a dia. N'hi ha molts francesos que han vingut avui a gaudir de les festes i hoy empezáis i tota la setmana.
6: Voilà, tota la setmana aquí per les vacaciones, aquí a la festes. Chaque dia aquí és a Piles i una celebració, les fêtes de totes les festes, voilà.
7: Estupendo. Muchísimas gracias, merci.
6: Merci beaucoup.
7: Merci
6: gracias.
7: Beaucoup.
6: Et comme on dit, Piles, te quiero.
7: Ay, no, y en valencià, te estime.
6: Estime, preciosa.
7: Claro que sí. I és que, a banda de francesos, tenim també, per exemple, tenim a les Carmeles. Bon dia, a veure les Carmeles. Hola, com esteu passant les festes? Una de les
9: has començat el jaleo.
7: Una de les associacions de tantes que hi ha al poble que entre tots fan festa.
9: Exacte.
7: Què més tenim? Carmeles.
9: Tenim les Carmeles, la Joventut, el Cristo i el patró, Sant Felip.
7: Però avui les paelles són de tots i totes. Veritat. Anem a veure quina paella, perquè jo veig algunes ja buides, algunes ja fetes. Com està la situació? Heu pegat una volteta a veure?
9: Pues encara no, perquè acabem de plegar. Però aquestes són les nostres, que nosaltres, a part de ser Carmeles, som...
7: Ai, Felipe! Felipe! Bon dia, Felipe!
10: Bon dia, què tal?
7: Bon dia, Felipe, que m'he trobat un Felip, no?
10: Sí.
7: En el patró des de Piles,
10: vostè. Sí, i de ser del poble tota la vida.
7: O sea, que ese dia és dia gran.
10: Per mi sí, era el patró.
7: Que bonic. I està fent la paella?
10: Sí, esa.
7: A veure, com està la paella?
10: Li falta ara posar-li l'arròs i deixar 20 minutets i listo, a menjar.
7: Bueno, avui què és el dia gran de les... És mestre paeller.
10: Això és perquè els amics creuen que la faig bé de gent i entonces, pa que no m'arrepentisca de tornar-la a fer, em van regalar això.
7: Ah, val, o sea que, estem així perfumant-nos de la paella. Estem perfumats de la paella, hi ha molt d'ambient. Pues havia perdut un segon, jo no sé si has dit alguna cosa, Dani.
5: No, estic escoltant, l'ambientazo és total.
10: Estem en Sant Felip. Estem en les festes patronals, la dolorosa de Setmana Santa.
7: No, clar. Primer, esta setmana, però quin dia és el gran de Sant Felip?
10: El gran és demà. Demà és el patró, sí. Després la festa de les dones i el divendres el Santíssim Crist. I el dissabte és el dia gran, és la joventut, l'alegria del poble.
7: Però tots els dies són grans, així, a les festes
10: tots
7: de Piles.
10: Tots són bons, sí que és de veres.
7: Anem a seguir gaudint de les festes, gràcies. I anem a veure que hi ha una paella que sí que... Ai, mare, caragols, estic veient jo així. Pot ser? Bon dia. A veure, l'autor, el cuiner. No em contesta, el cocinero.
11: El cocinero és ell, jo no.
7: El cocinero, que vinga cap així. Un segon. És que així hi ha de tot tipus de paelles. Caragols.
11: Caragolets.
5: Bueno. Que bo.
11: Carxofetes.
7: Chonetes.
11: Sí, chonetes, claro. Caragoles son chones, que diuen chonetes.
7: Això jo no ho he sentit en la vida, eh?
11: No, ni la vaqueta tampoc. Mira, entonces, ¿quin tipus de caragol? El moro, el cristià, quin vol?
7: Ah, jo és que caragol no controlo.
11: Carxofes? De carxofetes, tampoc?
7: Carxofetes, sí, les carxofes de verdura.
11: I el garrafó?
7: Això també. I així tenim una altra paella, aquesta sí que està feta. Jo estic ambientadíssima, en plan, fins i tot els ulls del tant de fum que hi ha. Vinga cap així, bon dia.
12: Bon dia.
7: Acosta't al micro.
12: Dime, cariñete.
7: A veure, com li diuen?
12: Julia.
7: Julia, a veure, la paella té una pinta que jo anem a intentar transmetre als companys que ens estan escoltant. Com de bona estarà aquesta paella?
12: Estarà de categoria internacional.
7: I qui l'ha fet?
12: Jo, personalment.
7: Aleshores estarà bona. Ens ho diu l'autora de la paella.
12: Sí, està feta tota sofregideta. Ben sobre l'arròs sofregidet i tot.
7: Té una pinta de revista.
12: I quan està sofregit l'arròs, es boca el caldo i de categoria.
7: A veure, passos. Què ha fet primer?
12: Primer el pebre, sofregidet, es trau. Després la carn. I quan està sofregida la carn, es fica l'arròs, ben sofregidet. Després es fica l'all i la tomata. I quan està ben sofregidet tot, es fica el caldo corresponent. Si és pa un quilo, pa un quilo. Si pa dos, pa dos.
7: I esta paella que Julia ens acaba de descriure és la que estarà boníssima. Quan li falta per a tastar-la?
12: No, ja està.
7: Ja podem
5: tastar-la? Pues.
12: Ja.
7: O cremarà?
12: Un poquet, claro, cremarà un poquet.
7: Ah, doncs esperem una miqueta. Una miqueta. I després que va tot el poble ahí a les taules a dinar?
12: A dinar, allà tot estava tots juntets. En la piguda...
7: Tot el poble i francesos, que hi ha molts.
12: Tots els que han vingut, benvinguts.
7: I d'altres pobles de la comarca, també?
12: També, companys, amics, tot això, tota la paella.
7: És que això és una festa.
12: Una festa internacional. És que Piles val molt. Piles, molta categoria.
7: Què vos sembla? La Piles internacional.
12: Clar, fantàstic. Clar, tot el món, francesos i tot.
7: Com deia el company francès... Piles, te quiero.
12: Piles, te quiero, te adoro.
7: I en francès, vostè sap francès també?
12: Un poquito, pero no mucho.
7: Algo, un altre idioma, vinga. Que es nota la internacional.
12: En francès, trebo la paella.
5: Ja està.
7: Piles Internacional, com sí. Es que diguen. Jo quasi ja ni vos puc escoltar del soroll i de l'ambient que hi ha, perquè
5: sí.
7: Jo estic ara en la zona de paelles, com uh-huh. dic, ambientadíssima, perfumada, jo en una setmana no em lleve aquest olor, però no em queixe perquè fa molt bon olor.
5: Escolta, Sandra, jo crec que hauràs pensat quedar-te ahí, el pla perfecte, paella, després hi ha tardeo, i si t'animes pots enganxar amb el sopar a càrrec de festes de la joventut i les festeres de la Mare de Déu del Carme. Sandra, sí, gràcies. Però... Bueno, com diria el teu amic, merci et à bientôt.
7: Merci, au revoir.
5: Ciao. Adéu, Sandra, fantàstica. Ja hem vist, quasi no ens escolta, no es pot escoltar, però és ambient que n'hi ha i no espera menys. Seguim. Ens posem un poc més seriosos, i és que el professorat segueix amb la vaga indefinida. Avui és la setena jornada de vaga. En Gandia avui han tornat a instal·lar taules informatives i ens anem en directe fins a una d'elles on està el nostre company Enrique Bodí. Enrique, bona vesprada.
13: Així és, Dani. Sèptima jornada de vaga, ahir res, del col·lectiu de professors. Evidentment ja comencen a tindre els ànims, comencen a estar un poc cansats,
5: sí.
13: Però és necessari insistir en la lluita i precisament s'hem acostat, com deies, així al final del passeig Germanies, en concret prop del que era l'antic hospital, per a conèixer com està la situació i els ànims. Parlem en Arantxa, precisament, de professora en Ròtova. Arantxa, com està la qüestió? Com esteu repartint informació? Com vegueu els ànims?
14: Bueno, pues els ànims pot ser, de vegades podem pensar que estan un poc dèbils, però no, intentem entre tots un poc donar-nos forces i animar-nos i cada dia fer una activitat. Avui també hem fet una activitat de repartir-nos per la ciutat per a visibilitzar-nos i començar a fer fotos en cada lloc de Gandia representatiu i així també fer-nos més visibles. I estem un poc, pues, entre tots nosaltres, pues, ajudant-nos uns als altres i donant-nos força per a seguir, perquè el sèptim dia ja són... 7 dies, portem 2 dies abans també i està sent, pues, sí, la veritat, un poc dur, però seguim ahí.
13: Parlem de algo dur perquè no és només estan de vaga, estan doncs, repartint informació. Recordem un poc cada jornada de vaga que esteu, què és el que perdeu, és professor?
14: Pues entre mestres i professors, si no m'enganyes, si no corregiu-me, entre 140, 160...
13: Cada dia?
14: Cada dia.
15: Cada dia.
14: Cada dia. I n'hi ha molts casos en què les dues persones de la família sí. són 200. I també tenim xiquets, tenim família, però creguem fermament en que això és el més fort que podem fer per a que ens escolten i no mirem només per nosaltres. Mirem per els nostres fills, que la gran majoria van a l'escola pública, i per els nostres alumnes, que pensem que sense aquesta escola pública no van tindre les mateixes oportunitats que la resta.
13: Una reivindicació, evidentment, dels professors davant de la conselleria, però parlem de l'altra pota, que també voldríeu estar ahí. És un moment crític per a molts alumnes. Estem parlant del mes de març, el que són avaluacions. Com estan passant aquesta situació? Sí que és, Cristina.
16: Jo soc mare de tres filles. Elles ho entenen. El llenguatge dels xiquets és diferent, però si adaptem el llenguatge dels xiquets, entenen el que està passant i ens suporten, ens animen. Perquè al final veuen les necessitats que tenen l'aula, veuen que són molts, veuen el calor que passen, el fred, les necessitats especials que cada vegada són més, i ho entenen i ens suporten 100%. Entenem que són, que no volem que passi, no volem que passi això, però és una necessitat, com qualsevol vaga.
13: Xavier Angulo, també, representant en aquest cas d'UGT, els sindicats estan ahí donant suport, com no podia ser d'altra manera, aquesta vaga, no, Xavier?
17: Efectivament, sobretot quan la situació és una situació de les pitjors de l'Estat, de les pitjors d'Espanya, si no la pitjor, en aspectes, com ha dit la companya, el treball en l'aula és una situació terrible, la que està patint el professorat, l'alumnat i també les famílies. Per això hi ha aquesta unitat, aquesta comprensió per part de les famílies i de l'alumnat, aquesta mobilització per millorar l'escola pública en una situació crítica en aquests moments, després d'aquests anys de govern del Partit Popular, que ha empitjorat greument. I per això nosaltres estem lluitant, els sindicats estem negociant en la mesa de negociació, volem un acord satisfactori. No ens conformem en molletes, sinó volem un acord que satisfaga tot el que el professorat està demandant i tot el que l'alumnat i les famílies volen, una educació de qualitat.
13: Arantxa, ja per a finalitzar, m'agradaria que llançareu un missatge, entenc que d'unitat, al respecte d'esta qüestió. Quin missatge llançaríeu a la societat perquè entenga les reivindicacions que esteu realitzant?
14: Bueno, pues jo crec que el missatge és clar. L'educació és la base de qualsevol societat i l'educació pública ha de ser la base per al que estava comentant abans, perquè tot el món tingui les mateixes oportunitats i trenquem barreres. Jo, a banda, som mestre d'educació especial i ho veig ahir. És clar que la pública és la que ha de sostindre, ha de donar igualtat a tots els xiquets perquè cadascú siga el que vulga. Si nosaltres no estem ahí, no anem a poder aconseguir-ho. I per a poder aconseguir-ho necessitem les famílies del nostre costat, que ens portaran a l'alumnat al nostre costat, que ja el tenim, sobretot a més major, i als companys també que ens ajuden, perquè hi ha gent que se despenja i necessitem que estiguen ahí. Si no anem tots a una, serà més difícil aconseguir-ho.
13: Evidentment, en unitat és el més important per aconseguir qualsevol reivindicació. Cristina, Arantxa, Xavi, gràcies per tot, que vagi molt bé, aquestes reivindicacions, i continuar informant a la societat. Gràcies.
14: Gracias a vosaltres, gracias.
5: Bueno, ahí estaba la información en directo desde el Passeig, una de las aulas informativas que continúen mostrando la situación, las reivindicaciones del profesorat. Desde el inicio de la vaga, Estefan Orresó también del suport que rep el profesorat, alumnat, familias de alumnes, ayuntamientos y diversos colectivos de profesionales. Es el caso de los bombers forestales.
15: Desde el colectivo de bombers forestales del País Valencià, volem donar suport a tota la comunitat educativa del nostre país en aquest vuitè dia de vaga indefinida. Sí, sabem millor que ningú que arribats a aquest punt és molt difícil, sabem el difícil que és per a

0: De suports que hi ha, que es fan públics al col·lectiu de a tota la comunitat educativa, però tens un anunci a fer-nos, convidar-nos a totes les persones que estan acompanyant-nos en directe. Què passa esta vesprada? Què s'ha organitzat, Edgar?
1: Doncs la plataforma Sant Fost Vall Digne, de 200 en lluita, han convocat una marxa per reivindicar els seus drets per a pujar al cim del Molló de la Creu. Eixiran des de les cases de l'Algar, les cases verdes que hi ha dalt de Benirredrà, de Benipiscar, a les 6:30. Aleshores, jo crec que és un moment d'això, d'acompanyar-los. Els bombers forestals sabem de primera mà que complicat és arribar a este punt de la lluita, de la negociació amb lluita, amb aquest govern, i bueno, jo crec que és moment d'estar al seu costat. Sí. Per a donar-los força.
0: La gent que vulga ha d'acudir, exactament, hem de deixar-ho ben clar, a quina hora, un poquet més de les 6, millor, o...?
1: A les 6:30 és l'eixida, és convenient estar un poquet antes, portar alguna cosa d'aigua, portar alguna cosa de beguda, portar frontals per si acaso es fa de nit, i això, i anar a donar suport. I jo crec que és un moment de mobilitzar a totes les associacions de deportistes, de gent de Gandia, de la Safor, que els acompanyem en este moment.
0: Doncs bé, Edgar, Juan, gràcies per assomar-te així a Hoy por Hoy Gandia, per a mostrar aquest suport com a bomber forestal, i també que espero que siga massiva aquesta passejada, podríem dir, per el Molló de la Creu. Una forta abraçada, Edgar.
1: Gràcies, Dani. Sol és un apunt.
0: Sí.
1: Que tota la societat sàpiga que els mestres necessiten estabilitat emocional per a donar-li educació als nostres fills. Que les escoles no són escoles d'estiu on abandonem els xiquets. Que molta força des d'ací, i que és moment de demostrar-li-ho.
0: Ens quedem en aquestes idees. Edgar, una abraçada.
1: A vosaltres. Gràcies pel moment.

0: I ara posem damunt de la taula un assumpte que ens toca la butxaca. I és que el Consorci per a la Gestió de Residus, el COR, ha comprovat que existeixen previsions calculades a l'alça en la taxa de tractament de residus. És a dir, que aquesta taxa no s'ajusta amb exactitud al cost efectiu del tractament de residus. Una iniciativa que volem aprofundir, analitzar-la amb el propi president del COR, Elio Cabanés. Bona vesprada, senyor Cabanés.
1: Bona vesprada.
0: Vostès parlen de que s'ha detectat desajustaments tècnics estructurals en els càlculs de les previsions pressupostàries. Això vol dir, senyor Cabanés, que fins ara se'ns ha d'estar cobrant més del que tocaria?
1: Pues n'hi ha que estudiar els diferents anys i com ha anat succeint any rere any, però bueno, en principi n'hi ha alguns valors que no se tenien en compte, sobretot d'ingressos, i alguns gastos que s'estaven, pues, sempre agarren el valor màxim, agarren partides des del pressupost, prenent en compte partides del pressupost que no eren realment un cost final en la taxa. Entonces n'hi ha que estudiar tot això, quin import és i durant quants anys i quan ha sigut i veure això on arriba.
0: Falta determinar el temps exacte en el qual s'està cobrant més del que realment s'hauria de cobrar. Clar, i com és que han detectat aquesta anomalia, per dir-ho d'alguna manera, com han obert, com s'ha alçat l'alarma?
1: Bueno, pues estiguem revisant la tassa que anava a creuar-se en guanyes als veïns, mirant documents de la liquidació del cierre del 2025, perquè a mi una cosa que sempre m'havia saltat l'atenció des del principi, però ja quan estava en la Junta, és que no en tenia perquè el consorci tenia un remanent de tesoreria tan elevat, no?
0: Sí.
1: I any rere any que

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Cumple el sueño de tu vida invirtiendo lo que cuesta un café en Bonoloto, Primitivo o Lotería Nacional. Ven a la Barreta d'Or, Carrer La Verge 3. Abrimos 12 horas, desde las 8 y media de lunes a sábado. También online, en labarretador.com podrás comprar la suerte sin moverte de casa. La Barreta d'Or, tu administración de lotería en el Grao de Gandía, donde siempre toca. La Barreta d'Or patrocina La Ventana Gandía.
2: La Ventana Gandía. Celia Chulia.
3: Molt bona vesprada de dimarts, 19 de maig. Dos noms són els que han ressonat en les portades informatives de la comarca: Lídia Marín Marzal i Valentina Jordà Micó, que són la fallera major i la fallera major infantil de Gandia, respectivament. Es va fer saber a nit i avui, només 24 hores després, ja es han contat les seues impressions. Ens ho contem en breus. Abans els parlem de la vaga indefinida del sector educatiu públic, que avui travessa la seva setena jornada. Fa uns minuts s'ha iniciat la marxa cap al Molló de la Creu de Gandia, que ha organitzat la plataforma Sa Forma i Digna de docents en lluita. Aquesta vesprada hi ha la qual han assistit unes 30 persones, entre els quals es troben docents de Gandia, com Teresa del Rei, que és mestra de l'Enric Valor, i també famílies que recolzen les reivindicacions.
4: Estic així per a demanar menys ràtios, més atenció al nostre alumnat i que cuiden la salut mental i física dels professionals que treballem amb l'específic, que això no està pagat.
5: Les famílies estem així també donant suport a la vaga dels professors per a una educació pública de qualitat.
3: Així, Carles Fuster, com a portaveu de la coordinadora de docents de la Sa Forma i Digna, ha explicat que aquesta marxa es du a terme per visibilitzar la lluita davant, diu, de la indiferència que noten per part de conselleria.
6: Anem a començar la pujada al Molló. Ens hem ajuntat així mestres i professors. Anem a fer una pujada reivindicativa per l'educació de qualitat, digna i en valencià. Volem visibilitzar la nostra protesta perquè estem veient que la Generalitat Valenciana no ens fa cas. No està respectant la nostra professió i creiem que l'educació pública és una de les claus de la democràcia i tenim que lluitar per unes condicions laborals dignes i per unes condicions educatives dignes per a l'alumnat. Així que així estem, a fer cosetes per a l'educació pública.
3: I és que ja comença a notar-se la tensió que provoca mantenir les reivindicacions intactes i no aconseguir cap acord amb la conselleria. A les 14 hores d'avui estava prevista una nova reunió amb l'advertència que si no s'arribava a un acord, la meitat dels directius de col·legis i instituts podrien dimitir en bloc. De moment encara no tenim notícies de com van les negociacions. Però mentrestant, això sí, el sindicat majoritari, l'STEF, reclama pujades salarials de 500 euros al mes. I els professors, a banda de les reivindicacions, també han apostat per adoptar mesures d'informació de cara a la ciutadania. De fet, este matí s'ha dut a terme una taula informativa al passeig de les Germanies de Gandia i aquestes han sigut algunes de les intervencions de la mà d'Aranxa, que és professora, i també de Xavier Angulo, del sindicat UGT.
7: Pues els ànims pot ser, de vegades podem pensar que estan un poc dèbils, però no, intentem entre tots un poc donar-nos forces i animar-nos i cada dia fer una activitat. Avui també hem fet una activitat de repartir-nos per la ciutat per a visibilitzar-nos. Pues entre mestres i professors, si no m'enganyes, si no corregim, entre 140 i 160 cada dia. I n'hi ha molts casos en què les dues persones de la família són docents.
8: Una situació de les pitjors de l'Estat, de les pitjors d'Espanya, si no la pitjor. El treball en l'aula és una situació terrible, la que està patint el professorat, l'alumnat i també les famílies.
3: Els docents, això sí, reconeixen que l'alumnat també pateix injustament aquesta situació, com a part dels afectats per la vaga, igual que les famílies.
9: El llenguatge dels xiquets és diferent, però si adaptem el llenguatge dels xiquets, entenen el que està passant i ens suporten, ens animen. Perquè al final veuen les necessitats que tenen l'aula, veuen que són molts, veuen el calor que passen, el fred, les necessitats especials que cada vegada són més, i ho entenen i ens suporten 100%.
3: De fet, algunes formacions polítiques, com és el cap del PSPB-PSOE a l'Ajuntament del Real de Gandia, han presentat mocions als seus respectius plenaris donant suport a les reivindicacions del professorat. Entre altres, les de dotar de personal docent suficient als centres, la inversió pressupostària, així com la promoció del valencià a les escoles públiques. I anem ara amb l'altra notícia del dia.
10: Sí, molt, sí. La veritat que portem 24 hores, però molt bé.
11: Sí,
10: molt.
3: Són Lídia Marín Marzal, nova fallera major de Gandia del 2027, i Valentina Jordà Micó, que és la fallera major infantil de Gandia també per aquest nou exercici. A nit van ser nomenades davant l'Assemblea Extraordinària de les Falles i a continuació l'executiva de la Federació es va apropar fins a les seues cases per a donar-los la notícia. Lídia Marín Marzal té 35 anys i pertany a la falla Sagrada Família Corea des del seu naixement. Ha ostentat nombrosos càrrecs, va ser reina de la falla en 2024 i membre de l'acord de la fallera major en 2025. Participa activament de la festa, especialment en la cavalcada i el festival, i l'any passat va formar part de l'equip de la planta. Professionalment és odontòloga.
10: Primeres meus vuelos formaven part de, pues de la comissió, després Matia Conso va ser reina de la falla, mamà també va ostentar diversos càrrecs i la veritat que des de ben menudeta pues, he viscut allà en la falla, ostentant pues, diversos càrrecs i cinta a tots, festivals, cavalcades.
3: Per la seva part, Valentina Jordà Micó té 10 anys i és una apassionada de la festa. Va començar en la falla Sant Nicolau Mosquit, però des de fa 2 anys pertany a la de Carrer Major i Passeig. Actualment estudia 5è de primària en el Col·legi Gregori Mayans.
12: Estava en la del Mosquit i ara estic en la de Carrer Major i Passeig. No, jo estava en una peluqueria, sí, un vestit i jo queria ser fallera. A mi m'agrada més.
3: I en capítol de successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Xàtiva a 2 homes com a suposats autors de delictes d'homicidi en grau de tentativa, tinença il·lícita d'armes, amenaces amb arma de foc, falsedat documental i danys. La investigació va començar fa poc menys d'un any, quan uns desconeguts van efectuar un total de 5 trets en la façana d'un habitatge situat al Real de Gandia, arribant fins i tot a impactar a l'interior de la vivenda. Fruit de les investigacions policials es va aconseguir identificar els autors dels delictes i es va posar en marxa un operatiu amb registres domiciliaris i les primeres detencions han sigut a 2 homes de 37 i 53 anys i de nacionalitat espanyola. La investigació l'han dut a terme els agents de la Policia Judicial de Gandia amb suport d'altres unitats. I obrim ara pàgina comarcal. Oliva acudirà a Madrid Fusió amb el segon millor praliné del món. El jove pastisser de la localitat, Josep Collado, és el seu autor i ha protagonitzat avui un show cooking amb aquest deliciós pastís al restaurant Quico Porta a la platja d'Oliva. I és que el jove pastisser compta amb una gran projecció en la professió. De fet, té el reconeixement de cuinar el segon millor praliné del món. Des de l'Ajuntament d'Oliva valoren i se senten orgullosos d'aquest jove veí de la localitat. Tant que ja han anunciat que participarà en representació de la ciutat en el pròxim Madrid Fusión. Salvador Llapis és el regidor d'Urbanisme d'Oliva.
13: Anirem a Madrid Fusión l'any que ve i estic segur que Josep Collado ens acompanyarà per a que aquest magnífic segon premi, aquesta magnífica tarta, la puguin degustar allí i encara el nom d'Oliva estiga més promocionat, per supost.
3: I a Tavernes de la Valldigna, l'Ajuntament ha instal·lat nous panells informatius dels recursos turístics de la localitat. Una nova senyalística per a continuar potenciant la informació i facilitar la ubicació als veïns i veïnes dels diferents espais naturals del terme municipal. S'han col·locat un total de 13 senyals d'informació i direccionals que faciliten l'arribada a diferents punts d'interès turístic, com el Clot de la Font, la ermita de San Lorenzo o el mirador de la Silla, entre altres. La senyalització s'ha situat en vies principals del municipi, com l'avinguda Valldigna, per a guiar els visitants fins a aquests punts d'interès natural i paisatgístic. El projecte de senyalització de recursos turístics de tavernes de la Valldigna ha estat impulsat per la Regidoria de Turisme amb una subvenció de la Diputació de València per un import de 2.827 euros. I en un altre ordre de temes, el Consorci de Residus, el CORB, entitat que presta servei a la Safor, d'entre altres comarques, revisarà a la baixa la taxa de tractament de residus amb l'objectiu d'ajustar-la al cost real del servei de tractament de les restes que es presta. Després d'analitzar en profunditat l'estructura de costos i ingressos aplicada durant els últims exercicis, el Consorci ha detectat desajustaments tècnics estructurals en els càlculs de les previsions pressupostàries que han provocat que els imports previstos se situaren sistemàticament per damunt de les necessitats reals del servei, generant un increment continuat dels romanents de tresoreria.

Acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Segons AEMET, demà continuarem amb el sol fora, tot i que hi haurà alguns núvols alts. Quant a les temperatures, les altes baixaran, tindrem màximes de 24 graus, però les mínimes pujaran amb 17 graus. Jo m'acomiade, però ja saben que tornem demà a les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis. Gràcies per estar ahí i gaudisquen de les últimes hores del dia.

0: El Larguero. Manu Carreño. Cadena SER. Radio Gandía. Cadena SER.
1: ¿Estás pensando vender, comprar o alquilar una propiedad inmobiliaria? Lourdes Seda, con 40 años de experiencia en Miami, Florida, ha llegado a Gandía para servirte en tu proceso. Y todos los jueves te acompañará en Hoy por Hoy Gandía para darte respuestas a todas esas dudas que puedan aparecer. Ser Respuesta Inmobiliaria, un programa con Lourdes Seda, de Remax Arena.
2: ¿Eres un enamorat de la cuina de la Safor? No te pots perdre l'Event Gastronòmic de l'any, el 51 Concurs Internacional Fideuà de Gandia. 10 de juny, 6 i mitja de la vesprada, i la quarta Fira Gastronòmica Tasta Gandia, de l'11 al 13 en un mateix espai. El Moll del Borja. Gaudís de l'autèntica Fideuà de Gandia. I a continuació, 3 dies més de show cookings, cates, concerts, zona gastronòmica i estants de productes valencians gourmet. Informació en fideuadegandia.org. Inscripcions en visitgandia.com. Organitzat per Fideuà de Gandia i Destí Safor, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia i València Turisme. T'esperem!
3: En la Vital siguen brillando las historias que enamoran a los peques. Spy Vital continúa llenando cada semana de cuentos, teatro, música y mucha diversión para toda la familia. Y como siempre, con doble magia. Espectáculos los viernes y los sábados. Dos días para reír, bailar y compartir grandes momentos juntos. Ven al Centro Comercial La Vital y vive la experiencia. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
2: Naix a Radio Gandia, Cadena SER. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies. En Radio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar les gràcies. Radio Gandia, Cadena SER.
4: Sigue a Vivir que son dos días en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena SER.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.